0: se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta, no passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre Déu.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats

0: que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: No.
2: Si no entiendes un no.
3: Eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, ¿sí
2: o sí?
4: Gobierno de España.
5: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.

tocar la llum de dins les deixalles. Vam tocar el futur soterrat en els seus calaixos. Vam somiar-nos caps en el punt de mira.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Ràdio Pego, 3w.radiopego.com.
3: Ràdio Pego, són la seva veu. Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
4: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a 3w.radiopego.com. Ràdio Pego, sempre al teu costat.
0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.

simples o compostes. Algunes continuen vives, les altres ja nasqueren mortes. És un camí minat de reptes, la vida és un castell de cartes. Nosaltres som els arquitectes, tu sempre estàs per connectar-me quan em desconnecte. Moltes portes tancades i poques obertes. Dir-te que no puc viure sense els teus defectes, que vull estar al teu costat quan et despertes.

我为穷给来到我看一些呢我给你忘我给来你就好我是穷给你

çok şaşırdı. Oh, okay, then.

0: Radio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
1: Radio Pego, ràdio de proximitat.
2: Radio Pego, a prop de tu.
3: Radio Pego, 107.8 en FM.
4: Radio Pego, som la teua veu.
5: Si una bona ràdio vols escoltar, a Radio Pego vindràs a parar. Radio Pego, en el 107.8 de la FM.
6: Érem joves, inconscients.

Ja, ich will mich nicht.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida. Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Radio Pego, radio de proximitat.
1: Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table.
2: Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.

te compré. Aroma, baby, mi amor. Muah.

0: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
1: Cuando me dice que pare.
2: O que quiere irse a casa.
3: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
2: Todos sabemos lo que significa no.
3: ¿No?
1: Si no entiendes un no,
2: eres un potencial agresor sexual.
3: No es no.
0: Respeta los límites, ¿sí o sí?
3: Gobierno de España.
4: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
5: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
6: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 107.8.
2: Ràdio Pego, t'acompanyem allà on vages.
3: Escoltes Ràdio Pego. Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego. Música.
4: Freaky, freaky, ah!
5: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
6: 107.8.

venen dins. M'agrada quan creem, es flor revolució i el temps es perden les mirades innocents. Caus, caus, caus.

0: Ràdio Pego, servei públic.
1: Imatges. 107.8 Ràdio Pego. You can hear me on the radio. You wanna
2: turn me on, turn on your stereo. Cada dia Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos. Sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada dia me cuesta
3: más. Algo pasará, de eso no cabe duda.
2: Hi ha cançons que fan història. Me sueña la luna, llegará su amor. Aquesta pot ser la teva.

0: radiopego@pego.org, el correu de la ràdio.
1: Ràdio Pego, estem amb tu.
2: Ràdio Pego,
3: 106.8 FM.
4: Estàs escoltant Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, som la teua veu.
0: 106.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
5: Ràdio Pego. Ràdio de proximitat.

0: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración. Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
1: No estoy sola.
0: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
2: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots.
3: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
4: Cuando me dice que pare.
5: O que quiere irse a casa.
6: Cuando no dice nada.
7: Pero veo que se agobia.
5: Todos sabemos lo que significa no.
6: ¿No?
7: Si no entiendes un no,
5: eres un potencial agresor sexual.
6: No es no.
7: Respeta los límites, ¿sí o sí?
6: Gobierno de España.
8: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
0: Ràdio Pego, estem al teu costat.
3: Ràdio Pego. Música.
4: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.
5: Viu la música a Ràdio Pego.

0: Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, esos moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.
1: La música allarga la vida.

Diu, vinc d'un poble que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor del silenci que ens va ser impost. Jo vinc de les cendres del record.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot. Tot.
1: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web. Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Flash Dance.